0: descubrir las ofertas increíbles de los Jeep Freedom Days. Y solo necesitamos una frase. No empiezas a pagar cuotas hasta 2027. Y ya, solo hasta el 31 de octubre. Financiando con Stellantis Finance. Entra en jeep.es.
1: ¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
2: Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
3: Y puede ser todo eso siendo profesional.
2: Y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo con hasta 11.800 euros de descuento y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes. Y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
4: Onda Cero Valencia, 101.2 y 90.9 FM.
5: En Onda Cero, tacos tem la música que es fa a la terreta.
6: La gosa sorda ha sido durante más de dos décadas un de los noms imprescindibles de la música en Valencia. Nascuts a la localitat a la cantina de Pego, a la fi dels anys 90, el grup va a aconseguir construir una identitat sonora pròpia a partir d'una mescla explosiva de ska, rock, punk i reggae, sense renunciar a elements tradicionals com la dolçaina. Des dels seus inicis, la banda va destacar no sols per la seva energia sobre l'escenari, sinó també pel contingut de les seues lletres. En un marcat caràcter reivindicatiu, les seues cançons aborden qüestions socials, polítiques i culturals. Aquesta combinació de festa i consciència va convertir els seus concerts en autèntics espais de celebració i reflexió col·lectiva. Al llarg de la seva trajectòria, la gosa sorda va publicar diversos treballs que avui són referència dins de l'escena alternativa. Discos com Garrotades, Saó o La Polseguera van consolidar la seva popularitat més enllà de la comunitat valenciana. Cada llançament reafirmava el seu compromís en una música festiva però carregada de missatge. Al 2016, després d'anys d'intensativitat, la banda va anunciar el seu comiat, tancant una etapa en una gira final que va reunir milers de seguidors. No obstant això, lluny de desaparèixer de la memòria col·lectiva, el seu llegat va continuar creixent, influint a noves formacions i mantenint-se mitjent en festivals i espais culturals. Ara, quasi una dècada després, la gosa sorda torna a l'actualitat en l'anunci del seu retorn en 2026. La notícia ha despertat una gran expectació entre els seus seguidors. La seva volta no sols apela a la nostàlgia, sinó que també planteja un nou capítol en una trajectòria marcada per la coherència, l'energia i el compromís.

0: En Onda Cero, Radio Estadio, Edu García.
1: Onda Cero Valencia.
2: Recorrer la Vega Baixa en bicicleta es endinsarse en un territorio en l'Horto, a l'aigua i la història s'entrellacen en cada quilòmetre. Les 10 ciclorrutes creades per Covenga dibuixen un mapa de prou de 200 quilòmetres que travessa 23 municipis i més d'un centenar de racons plens d'encant. A colp de pedal, el paisatge va canviant. Sequis centenàries, horts de cítrics, saladars i camins rurals que condueixen a ermites, museus, palauets i miradors naturals. Són recorreguts accessibles d'entre una i dues hores, dissenyats per a gaudir sense presses. Les canyades discorren entre Beniferri i La Murada, on l'Horto s'obri entre canyes i rambles. Els saladars mostra un mosaic de figueres, magraners i antics camins de rec. La Marquesa acosta a la quietud de la Llacuna Rosa. I els Cabezos ascendeix a miradors des dels quals la comarca es desplega com un tapís agrícola. Altres rutes aprofundeixen en la història del regadiu tradicional o la desembocadura del Segura.
1: Onda Cero València.
3: Gol en la Premier de la...